Hic pascopos es gaindica daude gison emaste gusiac mundus abalegan. Seruco indar et aingeru gusiec ere, horren gatic dute beti, sude ainsare.